0: todos los sentidos, desde el territorial hasta el identitario.
1: La intenció no és reivindicar res quan te pots escriure, però sí que te surt el teu dia a dia i les teves vivències. I jo crec que a Mallorca, el que ens està passant darrerament a Mallorca, en tema massificació turística i la sensació que tenim que estan perdent una miqueta la identitat i el nostre lloc, en el final tot això ha de sortir de qualque manera. És inevitable que de qualque manera els surti, no? I si viu en un moment reivindicatiu, evidentment surt.
0: Así alcanzamos las 8:30 de la mañana, sigue hoy por hoy aquí el SER, tiempo para el abierto con Pedro Blanco. A las 12:20 volvemos con más información local. Buenos días.